0: Ahí están las 14 horas 9 minutos, la edición radio de Jugam a Fora de Joc. Hemos empezado más tarde antes, pero ya he explicado el porqué. Y vamos a dejar el tema del equipo mallorquinista. Bueno, recuerdo que esta noche la edición de Jugam a Fora de Joc a las 21 horas, líderes de audiencia a esa franca horaria en la televisión de Baleares. Vamos a tener a Pablo Ortiz, que es el CEO deportivo del equipo mallorquinista. Y ahora vamos a hablar del Atlético Baleares, de la segunda de la Real Federación Española de Fútbol. Yo decía antes, yo miraba a la temporada pasada la clasificación, decía, jolín, el Pobres está ahí arriba, el Baleares está ahí, están pugnando, luchando. Y yo no sé si el Baleares es el Pupas o no es el Pupas. Hemos hecho también un equipo nuevo, hemos preparado, creo yo, que el equipo pues pugnase y luchase para intentar conseguir ese ascenso tan soñado por Ingo, que ha puesto pasta, más pasta, más pasta, más pasta, y eso no llega. Y este fin de semana, yo no le llamo por la derrota, porque tenía previsto ya antes a hablar del equipo del Atlético Baleares en esta edición de Jugam a Fora de Joc en FITV Radio, pues va y pierde en su casa por 1-4. Yo quedé anonadado, sorprendido cuando vi el resultado. Y está en zona de descenso, como también está el Poblense. ¿Qué pasa? Marc Julià, director deportivo del Baleares. ¿Qué tal? Saludos, buenos días o buenas tardes. No sé si has dinat o no has dinat, pero ahí está. Marc.
1: Bon dia per allò.
0: Bon dia també per allò. Bueno, Marc, què passa?
1: Bueno, la veritat que no vàrem fer un bon partit, és una realitat. Ens vàrem condemnar a errors individuals. Sincerament, no ens hem d'amagar, no hem començat com hem volgut. Probablement hagués estat de darrers 3 anys que jo vaig tornar de la península, doncs, la millor, un dels pitjors partits, però bueno, crec que són errors individuals reconocibles, com vull dir.
0: Pots dir que estigui, si vols, tranquil.
1: Sí, no, ja m'és igual que l'altre.
0: Sigues.
1: Que crec que els dos gols de la primera part venen d'errades nostres, de pèrdues nostres i d'imprecisions nostres que se poden tallar en falta. El tercer gol arriba d'un fallo de marcatge aeri i també que són blandos deixant-se entrar, i el darrer és un penalti bastant innocent i bastant evitable. És vera que no es presta contents, però crec que són treballables i subsanables, i és l'únic que ens queda fer, seguir treballant, perquè nosaltres confiem en aquesta plantilla i en aquest cos tècnic, i les coses no han començat com volíem, però canviaran.
0: Això és el que m'imagino, esperen els aficionats del Baleares, però clar, tu mires la classificació, veure el Baleares en aquesta zona baixa, i també com el Poblense, ho hem de reconèixer, dic, jolín, macho, jo no ho he dit mai, no sé si som o no som el Pupas, perquè heu fet feina, heu fet bones incorporacions, jo crec que heu contratat un bon tècnic, i la Liga és molt llarga, i pot passar moltíssimes de coses. L'important és que tu, com a responsable, com a director esportiu, diu, això va canviar, i esperem que canvi ràpidament, o no?
1: Ha de canviar el més aviat possible, i el més aviat possible diumenge que ve contra el Ciesa, un equip que acaba de pujar de tercera divisió, que juga un camp que ells ho dominen molt bé, gest artificial, que no serà fàcil, però anirem a per ell, perquè crec que nosaltres som capaços de canviar aquesta situació sense cap tipus de dubte.
0: Marc, com a responsable, com a director esportiu, els fitxatges, les noves incorporacions, se van fer pensant en estar arriba i pensant en algo més, o pensant tan sols en la mateixa categoria?
1: No, nosaltres vàrem perfilar molts jugadors com hem fet aquests darrers anys. Se'n van anar 14 futbolistes, n'han duit 12, s'han quedat 10. Nosaltres estem contents, hem perfilat amb un poc més de joventut, un poc més d'energia, no? Fam, i també crec que, sense cap tipus d'excusa, perquè s'ocupa del partit de diumenge, és absolutament nostre, però també el grup és nou, veig que és un grup, per el que jo estic veient, un grup que circula molt menys la pilota, centre el camp per menys important, i se tracta d'acertar les dues àrees. És un poble que ens ha perjudicat aquests tres primers partits, baix el meu punt de vista, que en àrea nostra no hem estat acertats, i en àrea contrària hem perdonat massa, i ens estan penalitzant molt les errades que nosaltres fem. És el que hem de corregir, i és per el que hem fitxat els jugadors, i per el que estem treballant per el pròxim diumenge, canviar la situació.
0: Cándame en castellà. Estamos en periodo de adaptación.
1: Estamos en periodo de adaptación. Vamos a seguir trabajando. Hay muchos jugadores nuevos. No se excusa, hay que cambiar ya la situación. Pero creo que tenemos los miembros suficientes y un gran cuerpo técnico que sin duda es capaz de girar esta situación. y de, bueno, conseguir los tres puntos el próximo domingo, que es lo que todos deseamos. Yo creo que toda esta situación, de la forma más rápida que se cambia, es con victorias. Luego tenemos dos partidos en casa, dos derbis en casa. Espero que bueno, que la motivación extra que suele suponer, pues, jugar en tu casa, con tu gente, y encima es un derbi, bueno, balear, que bueno, que siempre se nos han dado bien estos últimos años, y que esperemos, pues, que consigamos una racha muy buena que nos ayude a estabilizar un poco más la situación.
0: Tornant per aquesta segona ref, és de ser més complicada. Quin creus que poden ser aquests equips que lluitin a la recta final del campionat, que jo espero que siguin damunt d'ells, el Baleares, com tu pots imaginar?
1: Esperem que nosaltres estem allà. UCAM Murcia, Orihuela, Intercity, són equips molt forts, molt potents, amb uns pressupostos parecuts als nostres o inclús més alts, en diversos casos. Són equips molt potents físicament, que tracten menys a pilota, és un pas de diferència que nosaltres veiem amb el grup català-valencià que tenien l'any passat, i que ens han de tal el més ràpid possible per poder continuar aquest camí i dur, pues, on tots volem, que, bueno, ja sabem on és, que per estructura i per característiques d'aquest club sabem que no podem estar més en aquesta categoria. Han d'anar partit a partit, sempre ho dic, som aquí molt xolistes, el míster sempre ho diu, partido a partido, és el que han de fer, perquè el maig queda molt en fora, però, bueno, han d'anar al següent partit, que és el diumenge Cieza, on estem. He vist aquest equip avui, ahir el vaig veure ferit, avui els he vist mentalitzat, els he vist bé, en la consciència de que han de millorar coses, però que són completament millorables i que ho surarem.
0: Parles amb Beningo, tu?
1: Sí, hi van parlar, I òbviament. Bueno, no estic content, el primer partit a casa, és vera que ell, pues, per viatges no havia pogut veure tots els partits per temporada, per tant, no havia vist tant aquest equip en viu, ho havia vist més per televisió, i bueno, no era el que s'esperava. La veritat que vàrem cometre errors massa individualitzats, i bueno, va coincidir en altres escenaris i despartit que han de millorar, però que són detalls que són millorables.
0: Sempre diu una cosa, que a ningú li han de fer Valericus un homenatge, perquè aposta R que R i mai li surt. Jo espero que qualque dia li pugui sortir. Pues, Marc, queda molta lliga per davant, molta lliga per davant, això pot donar moltíssimes voltes, però, claro, si comences bé, tot el que sumo ningú t'ho lleva. Això està claríssim.
1: No, això és vera. Tots volen començar bé. Ho havíem fet aquestes dues darreres temporades.
0: Sí, pues, però,
1: bueno, no ho hem fet aquesta, però, bueno, estem, jo crec que duim tres partits. A menys, si els següents, pues, som els d'una millor, bueno, que el que anem i el que hem de fer per poder tranquil·litzar un poc també, agafar un poc de confiança, llevar-nos un poc aquesta ansietat i tirar cap a dalt, cap als puestos de playoff.
0: Content dels teus anys, la teva tornada a seguir lligant al Balear, estàs content o no te repeteixes?
1: Jo dedicar-me a la meva passió, que és el futbol, i damunt, pues, a la meva illa, que tampoc us sabrà que els anys que he estat a fora d'Andalusia, pues, els he ignorat moltíssim. Ja. Pues, un club, a més, pues, que el meu pare, me'n record, quan me duia de petit agafat de sa mà, pues, a vores partit, pues, ja saps l'il·lusió que me fa. Que m'ha passat aquests 3 anys? Pues, ha estat un pot dur, no vull recordar massa. No? Crec que han fet les coses bé, però, com tu ben dius, ningú per posar-li aquí una estàtua, el que fa, tot el que inverteix perquè el futbolista sí. No li fa passant de res, i jo sempre ho dic, el futbol li deu diverses trop, i bueno, esperant que sigui aquesta temporada en la qual li pugui tornar tot el que hi dona el futbol.
0: Això, sense cap dubte, s'ho mereix totalment. Bueno, Marc, moltes gràcies, fins una altra.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Donaré record per a mi en Patrick Meso, que també deu estar un poc emprenyada, m'imagino, no?
1: Bueno, sí, està en bé-pac com tots, perquè no és el camí que nosaltres volem seguir, i bueno, fem feina per envirgolar aquesta situació.
0: Gràcies. Ánimo y
1: sal. Gracias a vosotros.
0: Adeu, adeu. Bueno, Eduardo, que estás ahí, te dejo, porque queda poco tiempo y tú de básquet no lo tuyo, eso de básquet,
2: No, pero lo sigo siguiendo. Pero lo que sí, lo está diciendo. A ver si está clasificado. Y aquí hay que verlo todo, y sigo viendo lo de nuestra isla.
0: Que sí,
2: y me sigo las noticias y he visto el torneo que han hecho ahora también ellos. Sigo también mucho a las niñas, a ver si nos hacen una buena temporada en esa máxima categoría. Y lo más triste es lo que dices tú. Puesto de descensos de la segunda red, 3 equipos de las islas. Oh, se hace duro. Y lo que ha dicho él,
0: yo creo que va a cambiar,
2: vi el partido de ayer y los goles fueron groseros.
0: También lo viste,
2: pero yo creo que Óscar Troya va a revertir eso. Para mí, de los mejores entrenadores que hay en la categoría, creo que tiene que revertir, lo va a revertir.
0: De acuerdo, Nes Pereira, alcalde, presidente, jefe de todo el pueblo donde estás, que nunca me acuerdo cuál es, pero sé que está en Galicia. Venga, un abrazo, hasta luego. Adiós.
2: Hasta luego, adiós. Chao.
3: En Pitbull Radio Deportes, Jugama Fora de Joc. Toda la actualidad del fin de semana con Juan Antonio Bauzá y su amplio equipo de tertulianos.
4: Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Donde quiero, como quiera, siempre vuelo a mi manera. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. En una flota moderna y sostenible y con los mejores destinos nacionales e internacionales. Air Europa, tú decides.
5: Fa més de 70 anys vàrem aprendre que aixecar un futur sòlid demana respecte per la nostra terra. Avui, a Dormat Group, unim l'experiència familiar amb la màxima eficàcia i seriositat. Complim terminis, garantim qualitat, perquè cada projecte és un compromís compartit. Dormat Group, excavacions i obres integrals. La teva confiança, el nostre motor.
6: ¿Perdiste las llaves? ¿Tu cerradura no responde? Tranquilo, en Caseman tenemos la solución. Expertos en venta de cerraduras, bombines de todo tipo, copias de llaves y, lo mejor, trato rápido, seguro y 100% personalizado. Llámanos ahora al 871-040400 o visítanos en Archiduque Luis Salvador 61. Caseman Cerrajeros. Tu seguridad en buenas manos.
7: ¿Cansado de ser el taxi de tus hijos? Papá, llévame. Mamá, ven a buscarme. Papá, tengo entrenamiento. Mamá, llego tarde. Se acabó eso de ser padres taxistas. En Mallorca Sin Carnet, concesionario exclusivo Xatenet en Baleares, tus hijos pueden disfrutar de su propia movilidad con seguridad, diseño, exclusividad y un servicio premium desde 7 euros al día. Modelos jóvenes, modernos y pensados para que ellos disfruten. Y tú también. Mallorca Sin Carnet. Deja de ser taxista. Dales las llaves del coche más seguro del mercado. Ven a probarlo. Llámanos al 971 90 01 40.
8: Tabana también es para los que vivimos aquí. Mallorca tiene muchas noches, pero no todas son iguales. En Tabana, cenas, disfrutas del show y sigues la noche sin cambiar de lugar. Por eso, si resides en Mallorca, de domingo a jueves tienes un menú especial para residentes. Tabana. Cena, show y fiesta. Una noche del tirón. Reserva ya en tabana.es.
9: ¿Estás buscando los mejores materiales para tu proyecto? En Almacenes Femenías te ofrecemos una selección exclusiva de materiales de construcción e interiorismo en Mallorca, pensados para hacer de tu proyecto algo único. Almacenes Femenías. Construye lo que imaginas.
0: Yo quiero tu melodía. Que sea. Ahí estamos, las 14 horas 23 minutos. Seguimos en la recta final de esta edición de Jugamos Faro de Joc en Fitu y Radio Deporte. Esta noche a las 9, ya lo saben, con Pablo Ortiz, CEO del Real Mallorca, en directo en nuestro plató. Y mañana a las 6 de la tarde, me cambiaron la hora, a las 6 y media, 6 de la tarde, Hotel Horizonte, presentamos al Fitu y Mallorca de básquet. Don Guillem Boscana, presidente, alma mater del equipo. Muy buen día, buenos días o buenas tardes.
10: Buen día, Juan Antonio.
0: Buen día. ¿Has dinat?
10: No, encara
0: allà
10: no.
0: Allà són dos. A tres, perquè en Rocco tampoc i Motillem. Bueno, mañana, demà és el dia, presentació. És així, eh?
10: Exacte, demà donem setxus, com fem sempre la setmana que comença la lliga, i bueno, i molt, molt il·lusionat, molt contents, molt esperançats, bueno, el que se diu sempre en aquests moments.
0: I com veus l'equip, home? Hem fet una plantilla, tenim un nou entrenador, nous jugadors... Vinga, com veus el futur d'aquest equip?
10: Bueno, pues tenim entengut, o tenim sempre el mateix problema, i és que tampoc som capaços de poder retenir molts de jugadors de la temporada anterior, així tot anem n'han pogut renovar 4, que jo crec que ja estava bastant bé, però el que passa, pues, en els clubs que, com els nostres, que jugadors que ho fan bé, que l'any passat a la primera volta hi va haver 3 o 4 jugadors que ho van fer molt bé, pues, quan acaba la temporada som incapaços de poder-los retenir i hem de començar de bé nou, hem de tornar a ficar-nos en el mercat i en Martí pues, ha de tornar a endevinar que això pues, de moment ho fa molt bé.
0: D'entrada sortim per mantenir la categoria, nosaltres anem a lluitar per mantenir la categoria, que ja és bastant. Et creus que s'ha fet aquest equip per poder mantenir la categoria i per no passar pena?
10: Bueno, la idea és, evidentment, l'objectiu bàsic és mantenir, però la idea és intentar estar el més amunt possible. També tots som realistes, sabem que és complicat, que és difícil, però vull dir, no ens hem d'obsessionar, diguem, ens mantenim la categoria i ja està. No. Vull dir, el que hem d'intentar és lluitar cada setmana, lluitar cada partit, intentar guanyar el màxim número possible de partits i intentar passar a gust amb el que faim i que la gent que vengui a Sant Moix ha sigut de venir i d'això se tracta.
0: I de Sant Moix ja no teniu problemes? Ja podeu entrenar com voleu, jugar com voleu? Com us ha arreglat això? Ho teníem ja arreglat en això?
10: Bueno, a Sant Moix fins a baix hi havia les obres, hi havia el canvi de llum i de so, però vull dir, a Sant Moix una instal·lació en 5 equips professionals sempre hi ha coses.
0: Heu arribat a un acord tots, perquè el maco d'això és que sois 5 i realment sempre arribava a un acord entre vosaltres, no?
10: Bueno, no queda més remei, un dia per ti, altre dia per mi, però vamos, és complicat, perquè quan hi ha un partit d'un, hi ha un partit de l'altre, dies de partit en teoria de matins ha de tenir perquè els altres equipos venguin a fer la sessió de tir i no ho pot fer perquè jugo un altre dels equipos, i em vull dir, una instal·lació deportiva més de 2-3 equipos és molt mal de fer gestionar, però vull dir, se fa el que se pot i amb bona voluntat pues, surt sempre bé.
0: I la repartició com s'ha fet enguany?
10: Igual que l'any passat, no s'ha canviat res de l'any passat, tot segueix ben igual. Tot tenen les franges d'entrenament que tenen i cadascú té un dia determinat de joc, el futsal divendres a la baixa, divendres a vespre, el submarino dissabte a la baixa, en altres informes diumenge a la baixa i el vòlei que també dissabte a la baixa. Vull dir, tenim establert un dia perquè cadascú pugui jugar a seus partits.
0: Mm-hmm. Bueno, jo crec que per lo menos no hi ha problemes enguany, arribar a seguir mantenint-ho gràcies a tots vosaltres, i jo que puc dir que el Fidiu Mallorca serà l'únic equip 100% mallorquín.
10: 100% mallorquín, en quin sentit?
0: En tot el
10: sentit. Ja te vaig venir.
0: No, en tots els sentits.
10: Jo som mallorquí, el meu sponsor és mallorquí, bueno, l'empresa mallorquina. Exacte, vull dir, en aquest sentit, sempre ser mallorquins. Amb això ten tot el raó del món.
0: Bueno, però, Guillem, no m'han començat bé, eh? El primer derbi van perdre. Això.
10: Bueno, sí,
0: i ara tenim partit otra vez con ellos, una altra vegada.
10: Efectivament, aquest és el que val, salt evidentment, no val. També volien guanyar, també val guanyar, però evidentment si m'haguessin donat a triar, hauria triat guanyat de divendres que ve. Uh-huh. Ara, vull dir, si perds el primer no vol dir que guanyis el segon, també pot perdre el segon.
0: Però jo crec que és bo pel bàsquet aquesta rivalitat, mira, diguem.
10: Home, a nivell de rivalitat és bona, a nivell de repartiment entre cometes d'esponsors, de massa social, de pista d'entrenament i tot això, evidentment és dolenta. Ara, una rivalitat sempre bona. Una rivalitat a Mallorca, Balears, els anys que coincideixen, és boníssima. Sí. En aquest sentit, no, clar, en tots els altres sentits, no.
0: I el govern, què tal? S'ha portat bé? La subvenció que us ha donat? Ja la teniu? Vos la donarà? Què vos han promès enguany?
10: Bueno, el govern ni el Consell, l'Ajuntament de moment amb això no entra. El govern i el Consell, les quantitats sí que cada vegada són millors, veure, i ho hem d'agrair, el problema és els tempos. El problema és
0: per cobrar.
10: Exacte, vull dir, és que no pot ser que estiguem, que divendres comencem i encara tinguem pendent molta de coses de l'any passat.
0: O sigui, tu no has cobrat lo de l'any passat? Part.
10: Bueno, no, del Consell no he cobrat res encara de l'any passat.
0: Qui vos ha donat el Consell, per cert?
10: 75.000 euros.
0: Ah, i el govern?
10: I el govern té diferents coses. Te paga una subvenció d'esport de 75, llavors te paga desplaçaments, habitatges, ajudes a contractes professionals i tot això. I el govern tenim una partida de totes aquestes pendents. Uh-huh. Però clar, vull dir...
0: Està pactada.
10: Sí, està pactat, està firmat, està en el banc, està descomptat en el banc, però clar, no ho tenim. I ja començant a caber, vull dir, ja han hagut de pagar les inscripcions, han hagut de pagar les fitxes, les motoritats, els viatges, i clar, i encara tenim pendent el de l'any passat. Amb aquest sistema no hi haurà gent que no comptarà. Nosaltres mateixos, vull dir, si no se fa un sistema, jo no te dic que haguem cobrat totes les subvencions per Nadal, no dic això. Però si una miqueta cobrar quan tens les despeses, no cobrar 9 mesos després d'haver acabat la lliga. No dones abasto. I en aquest nivell de pressupost, pues menys. Si tens un pressupost de 30, 40, 50 mil euros, pues mira, fas de tripar cobrar la Unió, ho treus, però quan te'n vas en aquest pressupost no pots tenir tant de dobles pendents de l'any anterior, perquè si no arriba un moment que explota.
0: I ho han d'assumir, pues, els que estàs dins els clubs, amb una paraula.
10: Exacte.
0: Bueno, sí, no, digues.
10: No, i pòlisses en el banc, i descomptes, i coses d'aquestes, fins que arriba un moment que explota, com t'he dit.
0: És que, cada dia s'hauria de parlar del funcionament dels clubs que estan, ja mantenen, pues, aquests senyors, aquests directius, que potser rebre la subvenció, però mentrestant han d'adelantar els dobles. I si no fos perquè aquesta gent adelanta els dobles, la majoria de clubs, avui en dia, segons quin tipus d'esport no existirien, suposo que estem totalment d'acord o no.
10: Està claríssim.
0: Pues bien, no ens veiem mañana a les 6, m'han dit que s'adelanten des de les 6 i mitja.
10: Exacte, sí, ho hem hagut d'adelantar per qüestions logístiques.
0: Logístiques. Eh? Hotel Horizonte, ahí estirem.
10: Exacte.
0: Vinga, una abraçada forta. Molt bé demà. Adéu, adéu, adéu.
10: Adéu.
0: Bueno, 14 hores, 32 minuts, punto final en els esports de Joan Fora Joc, però està Roca ahí, que mos té coses reservades, Roca, sempre, 14 hores, 32 minuts. Ah, i avui vespre a les 9 juguem a Fora Joc, Pablo Ortiz en directe. Adéu-siau, fins després.
11: En Pitbull Radio Deportes, jugam a Fora de Joc.
12: Rancho Grande, l'autèntica porcelleta negra mallorquina. Li duim a casa seva a qualsevol part de Silla. No vos oblideu del nostre restaurant a un marc incomparable i disfruteu de les nostres carns a la brasa i, com no, la porcelleta. Dilluns tancat, telèfon 971-85-41-21. Rancho Grande, essència mallorquina a Son Serra de Marina.
13: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'hort i jardí, arbres frutals, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí, oferint assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visitau-nos a Son Ferriol, carretera de Manacor, quilòmetre 6,6, o a la nostra web canjuanito.com.
14: ¿Buscando casa en Baleares y el proceso se te está haciendo cuesta arriba? En el mercado inmobiliario, como en el deporte, no juegues solo. Juega con el equipo que lleva más de 20 años ganando partidos en las islas. En Inmobiliaria Unión Confianza Consultora diseñamos la estrategia perfecta para que compres o vendas tu hogar sin estrés. Menos vueltas, más resultados. Asegura tu jugada y llama al 971 90 41 41. Unión Confianza. Tu fichaje estrella, la puerta de tu hogar.
15: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favoritas? Nace Civi Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
16: Más info en fibui.com.
17: Eurorreciclaje Balear, líderes en compra de chatarra y metales con los mejores precios del mercado. Recogidas rápidas con pago inmediato.